0: i 11 a Menorca.
1: A Palma cursaran Elias Llorenç Villalong, un centre cedit per la UIB que només impartirà aquest nou model. A Menorca s'habilitarà una aula d'excel·lència Maó, Joan Ramis i Ramis, mentre que a Eivissa s'habilitarà una aula també a l'Institut Algarp a Sant Josep de Sa Talaia. El conseller d'Educació ha assegurat que hi haurà 8 professors, tots funcionaris de carrera, llevat de 2 o 3 específics. Des del sindicat educatiu Estell consideren que és un model segregador i que acabarà sent, diuen, un bunyol pedagògic. Escoltam a Carles Cabrera, portaveu de l'Estell, i Antoni Vera.
2: Malauradament, el batxillerat d'excel·lència és un gueto més que inventa la conselleria, perquè nosaltres el que dèiem és que tots els batxillerats haurien de ser d'excel·lència.
3: Jo considero que no és una medida elitista, para nada. És atención a la diversidad, a la gran diversidad que tenemos en Baleares, en nuestro sistema educativo. Y nosotros estamos atendiendo a la diversidad, a todo tipo de diversidad. Y esto es la grandeza de educación, poder atender a todo el mundo según sus necesidades.
1: El conseller ha assegurat que no és un batxillerat pels alumnes d'altes capacitats, sinó que és lliure i que s'hi apunta qui vol.
0: Molt pendents avui de la calor durant tota la jornada. La majoria de Mallorca, Eivissa i Formentera estan en avís taronja. Les temperatures podrien arribar fins als 41 graus. De fet, a Llucmajor ja han superat els 40 graus, a Petra els 39 i a Sant Antoni de Portmany els 38.
4: Sobre las 12 mediodía, 3, 4, 5 de la tarde, se muere, no se puede estar fuera de casa.
5: Bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil de pasar, beber mucha agua y estar a la sombra lo máximo.
6: Avui es mal de soportar, dur un par de días que son mal de aguantar. Yo, desde luego, dormí poc.
0: L'urbanisme també afecta el clima i la majoria de municipis de les Balears, de fet, no estan gens preparats per afrontar aquestes onades de calor. El disseny urbà actual, amb molt de ciment i manca d'ombres, fa que en jornades com aquesta, en plena vista taronja, la creació i l'accés als refugis climàtics siguin més important que mai per garantir la salut dels ciutadans.
7: Palma, per exemple, no té una xarxa de refugis climàtics on els ciutadans puguin protegir-se de les altes temperatures. Està demostrat que l'ombra dels arbres pot fer baixar la temperatura més de 10 graus. Els edificis alts i els carrers estrets no deixen circular l'aire. Davant d'això, el Col·legi d'Aparelladors de Mallorca cerca solucions. Ens explica el secretari tècnic del Col·legi d'Aparelladors, Mateu Mollà.
8: Millorar l'arbolat, millorar els paviments, intentar sempre utilitzar colors clars que no absorbeixen la radiació, no? Fomentar l'ús del cotxe elèctric en aquest cas, no?
7: Les xarxes de refugis climàtics són claus per protegir la població de les onades de calor. Són espais gratuïts i accessibles que estan climatitzats sense haver de consumir, com en una terrassa o un bar. Elvira Jiménez, responsable d'adaptació de canvi climàtic de Greenpeace.
9: Que sean gratuitos para que no acreciente desigualdades que hay en relación a la protección al calor, que sean accesibles, que tengan zonas de descanso y puntos también de hidratación, que estén correctamente identificados y luego también en el caso de los refugios de interior que se suelen habilitar dependencias municipales como bibliotecas, centros cívicos, oficinas, pues tienen que estar abiertos en los horarios en los que más se necesitan, sobre todo en los casos de alertas.
7: A Inca trobam 5 espais municipals i 8 zones verdes. En els darrers anys, l'Ajuntament ha sembrat arbres i ha adaptat el mobiliari urbà amb materials que actuen com aïllants tèrmics. El batle és Virgilio Moreno.
10: Pèrgoles de manera artificial, a través, sobretot, de materials durs, com pugui ser ferro, alumini, i que ara el que estan fent és cobrir-los amb materials com, per exemple, el canyís, no? Que és un producte de proximitat, tot amb un objectiu molt clar, i és poder tenir espais d'ombra a la nostra ciutat i que els ciutadans puguin gaudir dels espais públics d'una manera pot segura.
0: Ja vos hem dit, a Llucmajor s'han superat els 40 graus de temperatura i la calor i el fem sense recollir no és una bona combinació. L'Ajuntament espera que entre avui a la baixa i demà quedi recollit gran part dels residus acumulats en les urbanitzacions del municipi. En nuclis com Calablava, Bellavista, Somberí o Ses Palmeres, fa dies que els fems s'acumulen al voltant dels contenidors.
11: El conflicte entre la concessionària i l'Ajuntament s'arrossega des de principis de legislatura, per això els veïns estan farts.
12: Hi ha un vecino... Estaba con un perrito chiquitito y dice que le atacó una rata a su perro.
13: Esta basura, la siguiente, todas las basuras están llenas aquí. Al final pasamos con los perros por aquí, niños pequeños.
14: Imagínate los olores en las casas. Esto el ayuntamiento ya tendría que poner alguna solución a esto, porque esto cada vez va más.
11: L'Ajuntament culpa la concessionària per incomplir els reforços dels mitjans humans i materials. Tot i així, avui ha informat el consistori que disposin d'un camió més per poder iniciar la recollida en les urbanitzacions afectades. Xisca Lascolas n'és la batlessa.
15: molt informat.

0: l'empresa que ha recuperat un camió perquè tingui personal suficient per poder dur-lo en marxa i anar en aquesta zona del municipi, com te dic, aquestes urbanitzacions des de Sant Marinau a les Palmeres, que dic on tenim ara la problemàtica, pugui quedar resolt entre el dia d'avui i de demà.
1: L'Ajuntament assegura també que no pagarà cap factura per serveis que no s'hagin prestat i confia en poder treure el nou contracte de licitació després de l'estiu.
2: I a Formentera, 53 persones han arribat avui a bord de dues pasteres.
3: Sí, les embarcacions s'han localitzat a primera hora del dematí a la zona de la Mola i se sumen a les dues que varen arribar i vespre també la Pitiusa Menor amb 60 persones a bord. En total, 113 persones en les darreres hores.
2: I el servei de metro ha quedat temporalment suspès.
3: Sí, després que s'hagi declarat un incendi a les proximitats de l'estació de Son Sardina per precaució, tal com ha explicat l'SFM a les xarxes, la circulació del metro queda temporalment suspès entre Camí dels Reis i Parc Vit en amb tots sentits.
2: Avui en els esports molt pendents de Xadi Riad, el jugador marroquí nascut i criat a Palma, ja que la seva selecció, el Marroc, disputa avui els quarts de final del Mundial contra França. El jove central arrossega molèsties al genoll i és dubte per al partit d'avui, tot i que sol juga com a titular.
1: Abans d'arribar a l'èlit, el futbol palmesà el va veure fer les seves primeres passes, va començar la seva formació al club del Rafal i amb 6 anys el seu primer entrenador va ser Joel Armenta.
4: Que era un chico que por su físico ya destacaba, era grande y la verdad que el nivel futbolístico con esa pequeña edad pues ya era destacable.
1: Abans de passar per les categories inferiors del Mallorca, va jugar 2 anys d'infantil al Sant Francesc. El director tècnic Salvatore Spadaro encara el recorda.
5: Ya en aquella época estaba 1 o 2 peldaños por encima del nivel de sus compañeros y era un futbolista que no solo rendía muy bien, pero sorprendía incluso por talento y capacidad física.
1: Xavi Riad se va acabar de formar al planter del Barça i va passar pel Betis abans de fitxar fa 2 temporades pel Crystal Palace, actual campió de la Conference League.
2: I encara en futbol, pendents del Mallorca, en les properes hores se podrien tancar les operacions de Abubakar Soumahoro i de Tito Lubumbo. Ambdós jugadors són ja a l'illa. I a la primera federació, l'Audi s'ha reforçat la porteria amb el fitxatge de Dimitrios Stamakis. I en futbol sala, Diego Núñez torna al Palma Futsal. 4 anys després de partir al Benfica, el club portuguès ha guanyat 7 títols durant aquest temps. L'ala-pivot brasiler de 31 anys inicieix una segona temporada al Palma, on va estar 4 temporades i mitja.
6: El deseo siempre fue querer volver a estar en la mejor liga, ¿sabes? Y también representar el Palma. Como pasó estos años ahí, Palma ganó la Champions y yo quiero estar metido otra vez en estos partidos.
2: I avui a la Cultura parlam de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
7: Avui a les 9:30 del vespre actuarà al Castell de Bellver l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears amb el solista Francisco Fullana, qui assumirà el doble repte d'actuar com a solista i al mateix temps dirigir l'orquestra, un diàleg musical íntim que repassarà el cèlebre concert per a violí en mi menor de Mendelssohn i la lluminosa sinfonia número 29 de Mozart. Escoltam a Pablo Mielgo, director de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
8: Francisco Fullana, el violinista mallorquín, que es pues uno de los grandes violinistas ya consolidados del panorama internacional, pues haremos un repertorio estupendo. En la primera parte además él toca y dirige, que es un formato poco habitual, donde pues los músicos ponen todavía más pasión.
7: A més, l'orquestra ha presentat la seva nova temporada desvetjant els pròxims abonaments de tardor i els grans títols d'un ampli repertori que passaran per l'Auditorium de Palma i altres escenaris de les illes.
8: Sin duda, una temporada muy entusiasmante, ya que tenemos desde el barroco hasta el más contemporáneo, como vamos a estrenar una obra de nuestro gran Starellas, que abrimos temporada con probablemente el mejor chelista en activo en este momento, con Kian Soltani.
2: És tot, gràcies per la vostra atenció. Adeu.
9: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.